ignorisi aquell que es va ser l'infidels. Vorim aquí del Zahrume o la Liz. Jo més menat que el vent de Jalit. Em perimeixen i es vendrà un mil arribi.